El crit que es va sentir a Mó també va ressonar a l'esplanada del Castell, a la plaça de l'O, al Pla de la Creu de Sant Lluís i així a tots i cadascun dels municipis de l'illa. Menorca havia sortit al carrer a viure la gran final i el bon joc d'Espanya durant tot el maig va tenir el seu premi en un moment que ja ha quedat gravat a la història esportiva. I si així es va sentir el gol de Ferran Torres, així es va sentir el xiulet final de l'àrbitre.

0: Bona visibilitat i demà la calor es mantindrà amb avisos per temperatures elevades i valors molt similars als d'avui. És una informació d'EMET.
1: Gràcies per aquesta informació i aneu en compte sempre quan aneu a propor-vos al sol i a la calor, perquè és molt elevada i ha que mirar de prendre-ho en calma. Nosaltres anem a saludar primer de tot a Jordi Rivera. Jordi, bon dia.
2: Bon dia, i quin dia més feliç, eh?
1: Sí, sí, jo crec que en certa manera hi ha molta gent, més o menys ens pot agradar el futbol, o ho vivim més o menys directament, però quan notem aquesta alegria col·lectiva, hi formem part.
2: Doncs sí, i potser serà bo doncs, recordar com es va viure tota aquesta, com has ben dit, alegria col·lectiva de milers i milers i milers de persones que van sortir ahir per veure juntes el partit de la final del Mundial. Tothom va viure a la seva manera aquest maig, però en Ràdio Menorca van voler saber com ho van fer els milers de persones. Semblava que hi hagués un jaleo aquí, a l'esplanada de Mo, eh?
1: Un poc de jaleo sí que hi havia.
2: Sí, no, de jaleo n'hi va haver molt. Però la veritat és que va ser espectacular com estava de plena la plaça per seguir el maig a través d'una pantalla gegant. L'ambient era magnífic i alerta, no només hi havia espanyols, també hi havia argentins, també hi havia gent de moltes altres nacionalitats. Jo mateix vaig veure gent amb samarretes de la selecció belga, per dir-ne una. En vaig veure d'altres, també vaig veure una selecció, una samarreta de Brasil i de més, però cridava l'atenció la quantitat de gent amb bon rotllo que volia viure i veure la gran festa del futbol. L'ambient era magnífic i els ànims estaven ben amunt abans de començar. La gent, sobretot els espanyols, ja cridava tota mena de càntics. Un altre dels càntics que va tenir èxit va ser aquest, que segur que també l'han sentit moltes vegades. I dins d'aquest relat sonor de com es va viure la final, ja el partit al domini d'Espanya va ser absolut. Les ocasions arribaven, però el gol no. Es van sentir molts uix com aquest. Aquestes ocasions encara van augmentar la segona meitat. El gol se'n sumava, però mira, és que no acabava d'arribar, eh? Bueno, passem ja als minuts claus del partit. El tercer, després dels 90 reglamentaris, Enzo Fernández veia la vermella després d'una falta flagrant sobre Cubarsí. El públic a l'esplanada ho va celebrar com el que era, un moment decisiu. Amb un home manco, tothom esperava que la pròrroga fos més senzilla per a Espanya i que el gol caigués com fruita madura. I va arribar el gol de Nico Williams. Dissortadament, una polèmica falta d'Oyarzabal va impedir que pugés al marcador, però al minut 106 va passar això.
3: Aquesta distinció...
1: Anem a veure si podem sentir concretament això, el moment esperat.
2: Aquest cop sí, el gol de Ferran pujava al marcador. Va començar llavors un compte enrere per poder ser campions del món. Tot i un ensurt en una rematada de Giuliano Simeone, que va anar als núvols, al minut 120, la joia va esclatar a tota Menorca i a tot el país. Espanya era campiona del món.
1: Així així és com es va viure. Davant d'una de les moltes pantalles que Menorca va disposar perquè la gent ho visqués, i de quina manera, amb quina passió.
2: Sí, clar, nosaltres només podíem ser a una, vam ser a la desesplanada de Mó, però també hi era desesplanada de Castell, a la plaça de Dalt, a l'Auditori de Ferreries, a l'Esplà de Sacre.

0: Veu de Sant Lluís, etcètera, etcètera, etcètera. Els 8 ajuntaments van tenir llocs perquè la gent es pogués juntar per viure un moment històric.
1: Gràcies per ajudar-nos a recordar-ho. I així ho recordarem, no hi ha dubte, durant molt de temps, però els esports tornen d'aquí a poc, eh?
0: Sí, no, i després tornaré, perquè de notícies esportives aquesta cada setmana n'hi ha hagut moltes.
1: Doncs fem una pausa.
2: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
3: Nuracom Fibra Óptica. WiMAX o móvil hasta tu casa. Cubrimos toda la isla. ¿Tienes una casa vacacional? Con nuestra fibra flexible, activa en verano y baja la velocidad en invierno. Somos de Menorca, sin centralitas y con soporte local. Sin llamadas a la hora de la siesta. Aprovecha la oferta de lanzamiento con instalación gratis y precio protegido 12 meses. Nuracom, la fibra de Menorca.
4: Ai, ja estic farta de tanta calor. De la calor del carrer, de la calor de casa i de la suor que em ve quan em toca anar a comprar. Per això aquest estiu jo cerc zero calor i els millors preus. A Sant Crispín arriba Zero, una nova marca amb productes per al dia a dia i ofertes ben refrescants. Aquest juliol descobreix la nova marca Zero a Sant Crispín i baixa la temperatura de la teva compra. Cooperativa Sant Crispín, des de 1953 al servei dels consumidors, amb botigues a l'O i és millor.
5: Sant Jaume és festa, és il·lusió, és alegria. I des de Casa Sem Menorca, al cor d'aquest poble que ens va acollir també, volem compartir l'alegria amb tots vosaltres. Disfrutem, xalem i estimem tots, veïns i visitants del castell, la nostra festa. Des de Casa Sem Menorca, la teva immobiliària de confiança. Gloriós Sant Jaume per tothom.
1: A continuació, l'Hoy por Hoy Menorca, us volem xerrar o us volem explicar algunes coses del Menorca Music Festival, perquè després no pugueu dir és que no me vaig enterar. És important que presteu atenció per no perdre detall, no únicament de les dates, sinó també dels artistes que han de venir, i perquè probablement, si has de fer alguna cosa en aquest estiu 2026 a Menorca, passi per un passi, ha de passar per el Menorca Music Festival. Per ratllar-ne avui hem convidat a l'Esteve Alfaraz. Esteve, bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: Allà esteu, un any més, darrere de l'organització d'un festival que ja no podem dir que sigui un desconegut, que, no obstant, sempre ens deixa bones sorpreses i que per aquest 2026 crec que té tots els ingredients per repetir un poc allò de ens deixi bon sabor de boca a l'estiu, no?
6: Doncs sí, o sigui, mira, cinquè any, que al final es diu molt aviat. Nosaltres poc ens ho creiem, vull dir que al final els anys passen ràpid, però i cada any és un repte nou. Però bé, estem molt contents d'aquesta edició, del cartell que ha quedat, que ha quedat molt variat. Estem molt contents, sí, sí.
1: Quan fem esment un poc al Menorca Music Festival, hem de dir que té algunes peculiaritats, no? Per exemple, aquesta visió un poc de ser un esdeveniment amb cap, és a dir, ho feu pensant un poc també en que sigui doncs, molt de Menorca, molt reserva de la biosfera, no sé com dir-ho. Mm.
6: Sí, o sigui, no, mira, nosaltres sempre diem que el festival ha de ser respectuós amb l'entorn social, cultural i natural de Menorca. Sempre diem, és com el nostre eslògan, és el que ens mou en tota l'organització. Perquè diem això, amb l'entorn natural és com el primer que creiem que tots els projectes nous han de néixer sent respectuosos amb el medi ambient, i més vist el canvi climàtic, vist tots els efectes que hi ha a les onades de calor, les sequeres, etc. Vull dir, el mínim impacte que puguin generar els projectes doncs és el millor que es pot fer. No es pot fer un projecte sense tenir-ho en compte. Respectar l'entorn social vol dir doncs, intentar que el soroll dels altaveus doncs, acabi a una hora controlada, que no sigui fins a una o les dues del matí que està sonant l'escenari principal, sinó que a les 11 i poc acabi la música. Que incloem a gent a treballar de la zona, que gent amb pocs recursos d'accedir a llocs de feina doncs que tinguin aquí un espai almenys a l'estiu, tot i que siguin pocs dies, doncs per venir a treballar, gent jove, etc. I respectar l'entorn cultural és dues coses. Un, intentar no contraprogramar-nos molt amb els espais que ja hi ha a Menorca de concerts, és a dir, amb claustre, amb jazzba, amb el Pedra Viva, inclús a nivell d'estil amb els crancs, és a dir, tots aquells projectes que ja hi eren a Menorca, no contraprogramar-nos. I segon, tenir artistes locals al festival. Cada dia, o pràcticament cada dia, tenim artistes menorquins. Aquest any tenim algun balear que és menorquí, però en general menorquins, que els tenim aquí a l'escenari del Village. Llavors, això és una mica la visió amb la que neix el festival, i a partir d'aquí tot el que la gent sap, no? Artistes, dies i aquestes coses.
1: Sí, i aquí podem continuar sumant. I els food trucks, vull dir, és un poc anem al concert, anem a un esdeveniment rodonet allà on poder gaudir-ne, nosaltres en companyia, no? amb la gent que ens acompanya.
6: Sí, o sigui, la idea, tot i que el cartell és molt eclèctic perquè li pugui agradar a molts sectors de la població, sí que està concebut el festival d'una manera que tu puguis venir acompanyat de la teva família, dels teus amics, de la teva parella, que puguis venir una estoneta abans, que puguis gaudir a les food trucks i del market i de tota la part del Village, que pots seure per allà, que hi ha el concert de l'artista local. És a dir, fer una experiència completa. No és només vaig a un concert i marxo, sinó vaig a les 7:30 de la tarda, que és quan obren portes, estic una horeta i mitja, dues allà, veig el concert, després em quedo una estona a prendre alguna cosa, o sigui, és una experiència, diguem, que és tota la tarda vespre. No és només anar a un concert i marxar.
1: De fet, no és només un concert. Del 1 al 9 d'agost passaran Víctor Manuel, Niña Pastori, Taburete, Loquillo, Antonio Orozco, Barry B, Good Save the Queen, l'espectacle. O sigui, tot plegat, com dius, eclèctic, rodonet. I, bueno, després perquè la gent miri d'escollir a veure quin li fa més tilín o que fins i tot ho faci amb tants com bonament vulgui i pugui, no?
6: Exacte. O sigui, mira, aquest any, de fet, les mesures que hem pres és, una és crear els abonaments, que cada any ens demanava la gent, heu de fer abonaments perquè vull venir tres concerts, però clar, em surt molt car. Llavors aquest any premiem a la gent que ve a dos, tres o quatre concerts amb un descompte, hi ha abonaments a la nostra web que es poden comprar. També hem fet una política de, dintre del possible, fer preus més assequibles, perquè creiem que la cultura ha de ser assequible per tothom. Llavors aquest any la gent ho veurà, si entra a la web són preus més assequibles que altres anys. Hem fet un esforç molt gran perquè sigui així. I algunes altres mesures, com per exemple que els nens fins a 12 anys tenen un preu molt reduït, un preu simbòlic, perquè puguin venir famílies. És a dir, hi ha moltes mesures que hem fet que promouen això, que la gent vingui en família, que la gent vingui amb amics, que la gent vingui en grups, que no sigui un impacte econòmic molt gran, perquè sabem que a vegades permetre's anar a molts concerts doncs és un esforç, no? per tots nosaltres. Llavors, som molt conscients d'això.
1: I com bé deies, a més, també apostem per als artistes locals, perquè acompanyant els que hem esmentat hi haurà també la Neus Ferri, Flor d'Azar, hi haurà espectacle de DJs, hi haurà en David Cabot, Malànima i Dani Joneco.
6: Exacte. Al final són artistes, alguns han repartit, alguns són nous aquest any, que també tenim ganes de treballar amb ells, i són artistes que tenen temes propis, que tenen un estil, que tenen tal, i on millor que tenir una altaveu amb milers de persones que al festival. Per mi és un match perfecte, és qualitat, és altaveu per ells, és professionalització, vull dir, per mi és un match perfecte tenir-los al festival.
1: I, bueno, no cal que ho repetisqui molt perquè la gent ho pot comprovar, estem molt a prop ja que tot comenci, el que significa que vosaltres ho teniu ja tot a punt?
6: Ha estat tot a punt, pràcticament tot a punt, perquè aquestes coses ja se sap que moltes van a última hora, però està tot molt a punt, tot molt encarat, hi ha algunes coses que canvien respecte a l'any passat, però en general la gent que ha vingut ja coneix el festival, serà l'experiència similar, però sí, tot a punt, queda res.
1: Quan reiem un poc d'aquests artistes que venen, a més, veiem que està pensat realment per un públic diferent. Víctor Manuel, jo crec que hi ha tota una generació, de la meva generació, que no ens ho voldrem perdre perquè forma part d'unes cançons que ens han acompanyat, no?, en aquell temps i aquella època. Però Niña Pastori arrossega diverses generacions, Taburete és un èxit assegurat, Loquillo també per... Jo crec que, bueno, de nou, és aquest tipus d'artistes que saps que trobaràs gent de diferents edats perquè tots ells aprecien aquestes músiques. Antonio Orozco, que es tracta concretament d'un artista que ja on va sempre triomfa, Barry B o l'espectacle de Good Save the Queen, crec que és una qüestió que arrossega molta gent, no?
6: Sí, exacte, o sigui, just el que deies, vull dir que és una cosa molt transgeneracional. Víctor Manuel o Niña Pastori i Loquillo potser van també a un target de gent més adulta, tot i que ens trobarem famílies, hi ha gent jove que ens ha dit, ostres, la meva mare era molt fan de Loquillo, el meu pare és molt fan, vindrem junts i tal, llavors serà, hi haurà gent de dues generacions. I per altra banda tens Barri B, que és el més nou que està sonant ara, que per la gent jove, que jo sempre ho dic, tots aquells que es van arrepentir de no venir a Guitarrica de la Fuente, o que van donar gràcies a Dios, menys mal que el vaig veure, perquè no el coneixia molt i el vaig veure al festival, aquest any aquesta aposta és Barri B, és a dir, tota aquella gent jove que està dubtant, que no sap què tal, Barri B els al·lucinarà, està a tots els festivals de principals de Catalunya, d'Espanya, de tot arreu. Per tant, hi ha aquests salts, no? I després hi ha pues, gent, Orozco, noms així, grans noms del pop i de la música. Llavors, bueno, és que... Vull dir, tothom té per triar.
1: Només una informació d'interès. Ja saps que moltes vegades nosaltres xerrem i demanem i tal, però aquí el que la gent està esperant és que diguem les coses clares i concretes perquè no puguem perdre l'ocasió i oportunitat. Per la compra d'entrades o els abonaments, on com ho fan?
6: La manera millor pel festival... I faig extensiu a totes les propostes culturals, però pel festival és entrar a la web oficial, via l'Instagram o via la web, menorcamusicfestival.com, via la web oficial, allà hi ha els links de comprar, etc. I allà no es perdran. Si la gent comença a buscar a Google i tal, llavors podem anar malament. Però la web oficial del festival, menorcamusicfestival.com, és el millor punt per comprar les entrades. I si algú les vol comprar de manera física, aquest any hi ha una novetat, que és que pot anar a les oficines de Ciutadella i Maó de Viatges Magón i comprar la seva entrada allà.
1: O sigui que ho tenim fàcil, oficines de viatges Magón, Maó Ciutadella o menorcamusicfestival.com. Doncs, Esteve Valfaràs, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui. En continuarem xerrant durant tots aquests dies, evidentment, per exprimer un poc tot el millor de l'estiu aquí a Menorca 2026 amb el Menorca Music Festival. Gràcies.
6: Moltes gràcies. Ens veiem aviat.
7: Deja que el verano entre en tu hogar con Decogalia. Textil, hogar, menaje, muebles y accesorios para tu exterior. Todo lo que necesitas para equipar tu casa o apartamento al mejor precio. Decogalia, una selección variada y completa con un amplio stock a tu servicio. Todo un mundo para tu hogar. Calle Sabaters 5, Polígono de Ciutadella.
8: Si piensas que ya lo has visto todo en Menorca, prepárate para sorprenderte. En el impresionante puerto de Mahón, la fortaleza de la Mola te espera, con sus túneles, cañones, acantilados, y en el corazón de la isla, Torralba d'en Salort, la Menorca talayótica en estado puro, con la taula más grande de la isla. Más información y reservas en fortalesalamola.com y torralbadensalort.com. Vive la emoción de Menorca y su historia.
9: Buscando el plan perfecto para tus momentos en Menorca. Lo tenemos para ti. Cada día a partir de las 11:30 horas abrimos Cova d'en Xuroi. Disfruta de las mejores vistas de la isla y de las sesiones de música en vivo tras la puesta de sol. Únete a la diversión. Más información en nuestras redes y en covadenxuroi.com.
10: Un llaúd, una ventana abierta, una sobremesa, el mar y un brindis. La esencia de siempre, la isla de siempre, el ritual de siempre. Hasta que un día descubres que incluso lo de siempre todavía puede sorprenderte. Nueva pomada Glob con Kashifune. Lo de siempre, como nunca.
11: ¿Y a ti? ¿Cómo te gusta dormir? En Beds te asesoramos sobre tu descanso. Descubre nuestras rebajas con descuentos de hasta el 55%. Beds, el descanso de verdad.
12: Encuéntranos en beds.es.
1: Són les 12:40.
13: Hoy por hoy, la crònica de l'actualitat.
1: Repassem l'actualitat de Menorca d'aquest dilluns 20 de juliol amb Edu Zendan. Bon dia.
14: Bon dia, Lluís.
15: Hoy por hoy, Cadena Ser.
1: El ple del Consell Insular de Menorca ha aprovat el quadre definitiu de distribució de les aportacions del Pla Insular de Cooperació 2026, que permet finançar 77 actuacions d'inversió municipal als 8 ajuntaments de l'illa. L'aportació del Consell ascendeix a 4,5 milions d'euros i mobilitza una inversió global superior als 5,7 milions.
14: El Pla Insular de Cooperació és una de les principals eines de suport econòmic als municipis i té com a objectiu facilitar l'execució d'inversions que milloren els serveis públics, les infraestructures i la qualitat de vida dels ciutadans. La convocatòria d'aquest 2026 es distribueix en tres línies d'actuació, una general, una turística i una d'agenda urbana i digitalització. Entre els projectes aprovats hi ha la millora dels centres educatius, la renovació de les xarxes d'aigua i clavegueram, actuacions de pavimentació i accessibilitat, la rehabilitació d'edificis públics i la millora d'espais urbans, entre moltes altres millores. El conseller Simon Gornés assenyala que el pla permet executar actuacions necessàries que probablement serien difícils d'assumir només amb recursos municipals.
1: El PP de Menorca ha presentat una iniciativa per reclamar al govern central que planifiqui des d'ara el futur de l'actual comissaria de la Policia Nacional de Mo amb l'objectiu de convertir-la en una residència per a funcionaris.
14: El senador per Menorca, Cristóbal Marquès, i el diputat Joan Mesquida demanen a l'executiu estatal que redacti immediatament el projecte i reservi la dotació pressupostària necessària per planificar la rehabilitació de l'edifici abans que entri en funcionament la nova comissaria, actualment en obres. Marquès destaca que la construcció de la nova infraestructura és una reivindicació històrica de l'illa i adverteix que esperar el trasllat dels agents per decidir el futur d'aquest edifici podria repetir situacions que ja s'han viscut amb immobles públics tancats durant anys i deteriorant-se per manca d'ús. L'escolta.
16: No podem esperar més, no podem esperar que es traslladin les policies per començar a pensar què fèiem amb aquell edifici, perquè si esperam arribarem tard. I quan l'administració arriba tard, tots sabem el que passa. Edificis públics tancats, on hi ha hagut casos d'ocupació, deteriorament, vandalisme, que ha de passar el mateix que ha passat amb el patrimoni militar de Menorca, molt amb runes i amb innumerables ocupacions il·legals. No podem permetre que un edifici públic en el centre de Mó quedi buit durant anys.
14: El senador defensa que la proposta dona resposta a una de les principals problemàtiques de Menorca, que és la manca d'habitatge assequible que dificulta la incorporació i la permanència de molts funcionaris a la nostra illa.
1: L'Ajuntament d'Es Castell dona per acabada la primera fase del projecte del futur Centre Integrat de Formació Professional com de Cifuentes, amb la demolició dels edificis annexos del quarter. Aquesta actuació permet habilitar de manera provisional un aparcament públic gratuït que entrarà en funcionament aquest dissabte, 19 de juliol, de fet que ja ha entrat en funcionament, i que disposa d'una capacitat aproximada per a un centenar de vehicles.
14: L'espai de 3.300 metres quadrats ocupa el pati resultant després de les tasques d'enderroc i neteja del quarter i es troba entre els carrers Estuart, Sant Bernadí i Cales Fonts. El consistori explica que aquesta solució temporal té com a objectiu millorar la mobilitat i facilitar l'aparcament als veïns durant tot l'any mentre continuen avançant les diferents fases del projecte de construcció d'aquest nou centre de formació professional. L'Ajuntament subratlla que la posada en marxa d'aquest aparcament no condiciona el desenvolupament urbanístic previst per a la parcel·la, ja que es tracta d'un ús provisional fins que s'iniciïn les següents actuacions vinculades al futur d'aquest equipament educatiu.
1: El Consell Insular torna a incorporar una embarcació pròpia al dispositiu de vigilància de les praderies de Posidònia Oceànica que coordina la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural del Govern de les Illes Balears.
14: L'embarcació en base al Port de Fornells estarà operativa fins al proper dia 18 de setembre per reforçar les tasques de vigilància, informació i assessorament als navegants durant els mesos de màxima afluència d'embarcacions recreatives. El dispositiu autonòmic ja funciona des de l'1 de juny i fins al 10 d'octubre amb un total de 20 embarcacions repartides a les 4 illes. A Menorca el servei disposa enguany de 4 embarcacions, 3 aportades pel govern i una pel Consell Insular, un fet que permet ampliar la cobertura especialment al litoral nord. El conseller de Medi Ambient, Simon Gornés, assenyala que l'objectiu principal és prevenir els impactes sobre la Posidònia abans que es produeixin mitjançant la informació i l'assessorament als navegants perquè fondegin sobre fons arenosos sempre que sigui possible. També destaca la coordinació entre administracions per preservar un hàbitat essencial per la biodiversitat i la qualitat de les aigües.
1: La Policia Nacional ha detingut a Ciutadella un home com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública després de localitzar-li diverses substàncies estupefaents que, presumptament, estaven destinades a la seva distribució.
14: Els fets van tenir lloc divendres passat quan dues patrulles de la Brigada Local de Seguretat Ciutadana van ser requerides arran d'un possible intent d'ocupació d'un habitatge. En arribar al lloc, els agents van identificar un home que coincidia amb la descripció facilitada pel testimoni que havia alertat als serveis d'emergència a través del 061, el 091, perdó. Durant l'escorcoll preventiu, els policies van trobar cocaïna, 3 pots d'èxtasi líquid i àcid bòric. La quantitat de droga intervinguda superava la considerada habitual per al consum individual, un fet que apunta, com dèiem presumptament, a una finalitat de tràfic de drogues.
1: I ampliem la informació d'esports més enllà del que és el futbol, Jordi.
0: Sí, perquè, com hem dit abans, el cap de setmana ha donat molt de sí. Gemma Tidea i Delphi Brea, una espanyola i una argentina, van conquerir juntes el torneig Premier Padel PU de Màlaga en imposar-se per 7-5, 3-6 i 7-6 a Paula, José María i Bea González després de més de 3 hores de partit. A destacar que Tiria i Ibrea no guanyaven un torneig des del Major d'Itàlia, que es va acabar a començament de juny. Aquest triomf encara posa més distància al rànquing entre Tiria i Ibrea com a números 1 i José María i González com a segona parella del món. El club de vòlei femení Emalsa Gran Canària ha acabat de perfilar la seva plantilla per la propera campanya amb un moviment de futur i molt de talent. El conjunt groc ha anunciat oficialment la incorporació d'Inés Victori, jove col·locadora menorquina que arriba per reforçar i dirigir el joc de l'equip a la Superliga Femenina. Amb només 21 anys, la jugadora de Menorca s'ha consolidat com una de les peces amb major projecció del voleibol nacional. Formada al prestigiós programa permanent de tecnificació de la Blume, Victori va fer el salt a l'elit de la mà del DSB Club Vòlei Sant Cugat, club on ha militat les darreres 3 temporades combinant minuts a la màxima categoria amb el filial de la Superliga 2. La menorquina destaca la pista per la seva excel·lent lectura de joc, la personalitat i la capacitat per imprimir velocitat a l'atac, unes qualitats que la van portar a ser un habitual en les convocatòries de la selecció espanyola en les categories inferiors. Seguim. El regatista Xavier Carrasco del Club Nàutic Sant Pol s'ha proclamat guanyador de la desena volta a Menorca en patir a vela trofeu Lluís Gai 2026. Als seus 66 anys, sent un dels participants més veterans de la flota, Carrasco ha aconseguit aixecar el títol per un estretíssim marge d'un sol punt d'avantatge sobre la segona classificada, Elisenda Vives, del Club Nàutic Sitges. I acabam, l'Open Chess Menorca ha assolit una fita històrica en situar-se oficialment a l'elit dels escacs mundials. La Federació Internacional d'Escacs, la FIDE, ha inclòs el torneig de l'illa en la llista de finalistes dels FIDE Excellence Awards, uns nous guardons que reconeixen l'excel·lència internacional en aquest esport. El campionat menorquí s'ha convertit a més en l'única cita de tot l'estat espanyol nominada en la categoria de millor Open. Aquest guardó té com a objectiu distingir els tornejos oberts d'organització privada que destaquen pel seu gran impacte, prestigi internacional i una qualitat organitzativa de primer nivell, tant pels aficionats com pels propis jugadors. En la justificació de la candidatura, la mateixa FIDE ha descrit l'Open Chess Menorca com un dels tornejos oberts d'escacs amb major creixement a Europa. L'organisme internacional ha posat especialment en valor l'èxit de l'edició d'aquest 2026, que va aconseguir reunir més de 450 participants combinant el talent de grans mestres mundials amb joves promeses emergents. Els guanyadors de les 11 categories d'aquests premis es donaran a conèixer durant la celebració de la 46a Olimpíada d'escacs, que tindrà lloc del 15 al 27 del proper mes de setembre a la històrica ciutat de Samarcanda, a l'Uzbekistan.
1: Gràcies, Jordi, i gràcies, Edu.
14: Gràcies.
1: Hi ha més informació a partir de les 2 de l'hora 14. Si volen saber, també hi poden seguir en qualsevol moment a radiomenorca.com. Ara fem just una petita pausa i de seguida escoltarem a Sílvia Pérez Cruz, una altra de les convidades que participa de Fosquets de Lítica.
3: Autos Magón els ha ofert la crònica de l'actualitat.
17: Cuando el objetivo de tu negocio es satisfacer a tus clientes, cada promesa cuenta. Por eso, en Toyota Profesional cumplimos con nuestro compromiso de ofrecer la gama de vehículos comerciales más completa. En ella encontrarás la nueva Toyota Proace City, ahora en versión eléctrica o de combustión, por la misma cuota. Toyota Profesional. Profesionales que cuidan de profesionales.
18: Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Autos Magón en Ciudadela y Mahón.
19: Recuperar la llibertat i la seguretat a Cateua és més fàcil del que creus. A Directe Menorca som especialistes en la venda i el muntatge de salvescales i ascensors. Ens encarreguem de tot, amb la proximitat i la rapidesa que et mereixes. Crida'ns al 971 15 17 93 o entra a directemenorca.com. Cateua, sense barreres.
20: En Hipermueble tenemos rebajas para ti, rebajas para todos, rebajas en Hipermueble.
21: Aprovechate de nuestras rebajas y nuestra entrega y montaje gratuito. Ven a vernos en Avenida de la Industria 49 de Alayor.
22: El mejor mueble al mejor precio en Hipermueble.
23: Para disfrutar de Menorca no hace falta un césped verde, no hace falta un coche recién lavado, ni un barco reluciente, ni una terraza impoluta. Para disfrutar de Menorca solo hace falta quererla. Y quererla significa cuidarla. El agua es un recurso escaso y cada gota cuenta. Contamos contigo. Campaña de concienciación contra el desperdicio de agua. Ayuntamiento de Mahón.
2: Barceló Experiences. Momentos únicos para desconectar y cuidarte. Disfruta tu Day Pass en Barceló Nura. Copa de cava, acceso al spa y un almuerzo top para disfrutar sin remordimientos. Relax, sabor y buen ambiente. ¿Te apuntas? Reserva en Barceló Experiences Menorca o llamando al 971-571700.
1: I la música que sona amb Sílvia Pérez Cruz.

0: El contratenor Manuel Ruiz i la Iliber Ensemble protagonitzen avui dilluns al Festival de Música d'Estiu de Ciutadella Héroe Desvelado, una proposta que va molt més enllà del que és un concert de música antiga per convertir-se gairebé en un relat escènic sobre les diferents etapes de l'ésser humà, sota la direcció de Darío Tamayo. El projecte utilitza àries de Händel, de Vivaldi, de Hasse, per construir un viatge interior que connecta el patrimoni barroc amb les inquietuds del públic actual, una proposta que reflexiona sobre la capacitat de la música d'emocionar, transformar i donar sentit a les experiències vitals, un projecte que afronta aquesta teoria, aquest mite de les quatre cares de l'heroi. Nosaltres avui tenim aquí l'estudi de Ràdio Ple, que és un plaer sempre. Deixeu-me que presenti a Pilar Carreras. Pili, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Edu.
0: En Xavi Seguí. Xavi, molt bon dia també.
2: Molt bon dia.
0: I ens acompanyen els protagonistes també d'aquest projecte. Darío Tamayo, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: També Manuel Ruiz, buenos días.
4: Buenos días, bon dia.
0: Vamos a un poco de orden, porque me parece súper interesante la propuesta. ¿Qué es las cuatro caras del héroe? ¿Qué es este mito? ¿Qué es esta teoría?
4: Bueno, esto es una teoría de un gestaltista, Francisco Peñarrubia. Verdaderamente esta propuesta que él hacía es una visión integradora de la persona desde cuatro caras del héroe, como dice el título de su teoría, que la enlaza con los cuatro elementos de la naturaleza, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene muchas conexiones. Y es una visión integradora de la persona que hemos querido trasladar artísticamente a la visión integradora del papel del héroe en toda la producción operística barroca.
0: Una historia que empieza con la salida, con el crecimiento, ¿no?, y con la vuelta. Siempre son historias de anada y tornada, ¿no, Darío?
5: Sí, y tant. Clar, la figura de l'heroi és un rol que va ser cultivat per tota l'òpera barroca constantment, ¿no? Llavors volíem també trobar, diguem-ne, una per crear una espècie d'òpera miniatura, i llavors doncs que hi hagi un sol protagonista, no?, que és l'heroi encarnat pel Manu, i llavors doncs fer aquest recorregut utilitzant aquesta figura de l'heroi com protagonista i també com a catalitzador de tota la història que expliquem, no?
0: Tenim aquesta part també de joventuts musicals. Com es fa per trobar aquesta meravella i poder-la dur aquí a Menorca?
2: Bé, bueno, nosaltres tenim la gran sort de formar part de Fes Clàssica i bueno, i podem dir que tenim a Menorca els guanyadors del gran premi de Segell Fes Clàssica 2026, perdó.
1: Sí, bueno, aquesta pertinença a Fes Clàssica, en aquesta associació de festivals de música clàssica, mos obre oportunitats que potser no tindríem aquí a Menorca, petits com som, però en aquesta ocasió i aquesta proposta de música antiga, i a més amb un contratenor, que jo me fa molta il·lusió des del primer dia, i va ser quasi que, a més, mos vam conèixer amb en Manuel a la trobada de Fes Clàssica i vaig dir, tu vindràs. I va ser així. Sí que es veu que mos agrada a Ciutadella també programar música antiga dins del nostre festival, també donant continuïtat en aquesta comunitat de música antiga que tenim a Menorca, amb el Festival de Música Antiga dels Mitjors i el Festival de Música Antiga de Mo, que han creat aquesta comunitat de programadors i de músics que mos acompanyam i mos il·lusionam.
0: Una proposta, sens dubte, molt interessant i innovadora, com una miniòpera, no? O sigui, tot té una cohesió.
5: Una cohesió musical, però també narrativa, diguem-ne, no? Perquè es planteja tot un recorregut per tots els estats de l'heroi, no?, de la figura de l'heroi, els estats psicològics, físics, podríem dir també, no?, i totes les facetes també. Al final és una figura molt polièdrica, no?, molt polifacètica, i això ho recollim en aquest programa.
0: I com ha estat aquesta feina d'anar trobant, seleccionant cadascuna d'aquestes peces de cada òpera o de cada obra en concret?
4: Súper difícil, en realidad, esa es la parte más compleja, ¿verdad? Hemos tardado bastante en configurar el programa. Bueno, porque hay que aunar muchas cosas, hay que ver qué se está diciendo en el área, qué afecto está transmitiendo, en búsqueda de esto poliédrico, ¿no?, que decía Darío del héroe, ver exactamente qué quiere transmitir al público. Y después, en la parte del cantante, está la identificación que tú sientes con ese personaje en concreto.
5: A mes también... O sigui, es tracta de trobar les peces, però després posar-les al bon ordre.
0: Claro.
5: Això era molt important també, trobar un fil que funcionés bé pel que fa a la qüestió de la combinació d'efectes i tot això que deia el Manu, però també per una qüestió de com funcionen les tonalitats una darrere l'altra, no? Això també era molt important, que harmònicament hi hagués un encadenament que funcionés, no? I tot això. Llavors, bueno, finalment... també ho van trobar, però sí, dissenyar el programa va prendre un moment. Sí.
0: Com és això d'un menor que 7-8 persones a finals de juliol? Com està tot?
2: No és fàcil.
0: No és fàcil. Sempre la part logística, no tant artística, però la part logística és essencial, és clau,
2: sí,
0: perquè
2: sí,
0: pugui haver una part artística també, no?
2: Bueno, és una responsabilitat que òbviament assumim i forma part, no?, d'una producció d'un festival, però com tu dius, no és fàcil. Bueno, tenim la sort que, com deia abans, venen avalats per exagerar i fes clàssica, i això és una ajuda que mos aporta també aquesta associació, i per sort per endur un concert d'aquest format, que ja s'accedeix una mica des duet, des tercer, des quartet.
0: Sí, és complicat de mobilitzar, no?, més gent a vegades.
1: Després també hi ha una part de producció que hem de tenir en compte, perquè necessiten uns instruments especials.
0: Clar.
1: A Menorca només hi ha un clave.
0: Ah, sí, que tot, és, sempre roda per...
1: Que roda per tot. Propietat de Joventuts Musicals de Moi, sí. Des d'aquí també volem agrair a l'entitat germana aquesta ajuda que mos donen. I, bueno, avui és un dia de feina.
2: No, és un dia de feina, però també és molt gratificant, per altra banda, perquè, bueno, avui té una proposta que surt una mica de lo que és un format a l'ús, no?, del concert, amb aquesta proposta escènica que mos fan, o semi-escenificada.
1: Jo també vull destacar una cosa que jo me fa molta il·lusió, que és la presència d'un contratenor.
0: Sí, anàvem a abordar aquest tema.
1: Aquesta veu, aquesta tesitura tan especial, que a Menorca no en tenim, no n'hi ha, i que en alguna ocasió nosaltres, Joventuts Musicals de Ciutadella, hem programat algun contratenor, perquè, bueno, jo és una veu que m'enamora, aquesta tesitura, i clar, que el puguem tenir aquí per cantar aquest repertori que a vegades l'hem sentit, però cantar per sopranos o per contralts, que pugui ser amb aquesta veu original, segurament per la veu que va ser escrit aquest tipus de repertori, pues me fa moltíssima il·lusió. Fa una estona ratllava amb ells i deia que la música clàssica, la música barroca, la música antiga està de moda, però es contra
0: Estáis de moda.
4: Bueno, afortunadamente. Bueno, lo comentábamos antes de entrar, que es verdad que se está haciendo mucha recuperación de patrimonio musical, y claro, es lo que ella decía, es que hay mucho patrimonio escrito para voces masculinas, para voces de contratenores. Bueno, no tanto de contratenores, también voces blancas, castrati. Claro. Entonces, bueno, desde el siglo XX, principios del siglo, bueno, los años 20 del siglo XX, empezaron a proliferar contratenores en la escuela americana, fundamentalmente, después también en la inglesa. Y bueno, pues ese repertorio, ese patrimonio musical, es verdad que se está recuperando y se está poniendo en valor gracias a la voz de los contratenores. O sea que hay muchos contratenores ahora haciendo muchas cosas muy interesantes.
0: Es que la sensación es que últimamente ha proliferado, ¿no? Han salido muchas muy buenas voces.
4: Sí,
0: teníamos algunas referencias, ¿no? Como Jaworski y tal.
4: Bueno, hay muchos, sí, verdaderamente muchos. Mira, yo me formé en Inglaterra, en Londres, y en Londres hay muchísimo, es muy común que haya contratenores en todos los coros, en todos los servicios de la iglesia. En el domingo hay contratenores que cantan en los coros y hacen sus solos, porque hay música coral polifónica que está escrita para alto masculino, que es male alt. O sea, es una cosa bastante común. Y después ya a nivel solista, a nivel internacional, sí que hay, bueno, por suerte hay muchísima gente. Ahora está de moda el polaco, el Jakub Józef Orliński, por ejemplo. Bueno, en España está Carlos Mena, Xavier Sabata.
0: Xavier Sabata, que lleva años ya también. Sí,
4: sí, una carrera súper consolidada. Sí. Se programa mucho.
0: Se programa mucho.
4: Sí, sí, sí. Llevamos ya unos años largos que es verdad que se está programando mucho. Decíamos antes, la música antigua está de moda. Bueno, sí, gracias también a este estudio musicológico de recuperación patrimonial, que bueno, que no hace otra cosa que poner en valor lo que tenemos. Y después también me parece que estamos en un momento en el que, bueno, pues se está poniendo encima de la mesa que los hombres podemos cantar con voz aguda y no estamos hablando de sexualidad, estamos hablando de voz. Entonces ahora sí que encuentro que tenemos mucha más libertad.
0: Claro.
4: Totalmente. Yo empecé a estudiar canto hace 20 largos años y había mucho más prejuicio, mucho más cliché.
0: Claro.
4: Y si cantabas agudo, era posible que tuviese una etiqueta en cuanto a tu sexualidad. Ahora no pasa eso.
0: Se ha normalizado quizá un poco más la situación, que es al final lo que toca, ¿no? Que las cosas...
4: Bueno, yo voy al teatro a cantar y a trabajar y después me acuesto en mi casa y...
0: Con quien te dé la gana, claro.
4: Efectivamente.
0: Que sí. Claro que sí. Bueno, pues una proposta musical meravellosa, aquesta Héroe Desvelado, aquesta proposta musical de Joventuts Musical de Ciutadella, que arriba avui vespre.
1: A les 9, a l'Iglesia del Socors, perquè
0: Socors.
1: Per un tema escènic també. Clar. i de sí, acústica.
0: Pilar, Xavi, Darío, Manuel, moltes gràcies a tots. I ens veiem avui vespre, esta noche.
2: Avui vespre,
4: gràcies.
0: Gràcies.
5: Moltes gràcies.
3: Descubre Cape Now en Hotel Meliá Cala Galdana. Cocina mediterránea con los mejores productos locales, selección de vinos y coctelería de autor. Y a unos pocos pasos, sobre la arena, te espera Beach House by Cape Now. Cócteles refrescantes, tapas irresistibles y platos frescos frente a una de las mejores playas de Menorca. Reservas al 682-310444. Cape Now y Beach House by Cape Now. Dos espacios, la misma esencia junto al mar.
6: 53è Festival de Música de Maó. Nits de música als Jardins d'Espanya. A Monami Sarasate, un homenatge al violinista i compositor de Pamplona, amb Lluís del Valle al piano i la violinista Ana Maria Valderrama. Dimecres, dia 22 de juliol, al claustre del Museu de Menorca, a les 9 del vespre. Entrades a ticketib.com i una hora abans a taquilla. Joventuts musicals de Maó. Sense música, no hi ha vida.
7: Buscando el plan perfecto para tus momentos en Menorca. Lo tenemos para ti. Cada día a partir de las 11:30.

0: Descobrint el museu, un espai per conèixer els tresors de Menorca, la història d'una illa. Cada dia t'apropem a les activitats, el fons material, les noves exposicions i actes que es desenvolupen al Museu de Menorca. I recorda, també pots trobar tota la informació a www.museudemenorca.com.
1: Ens apropem al museu i ens recorden, que això ja us havia dit la setmana passada, però si no heu pres nota, aprofiteu ara, que aquest dijous, dia 23 de juliol, i a partir de les 8 del vespre, arriba el maridatge musical a ritme de jazz. I què és això? Bueno, és, com la seva pròpia paraula indica, una barreja de diverses coses. D'un costat, uns bons vins. D'altre, un poc de música de jazz. I d'altre, quatre objectes que el museu posa que serviran un poc per inspirar, doncs, una història, i al voltant de la història, doncs, ho anirem maridant, tot plegat amb vi, amb bon vi i bona música. Perquè això pugui ser possible, Sergi Martín, Lore Aranzamendi, Nito Llorenç i el sommelier Xavi Sonano, de la Saforana, se n'encarreguen d'acompanyar-nos en aquest viatge per quatre objectes, quatre interpretacions musicals i quatre vins, i tot a ritme de jazz. Si vols participar, això és per adults, perquè evidentment hi ha alcohol, té un preu de 8 euros i has de fer una inscripció prèvia. Pots telefonar al Museu de Menorca o directament entrar a museudemenorca.com a internet i llavors dius, jo també vull anar.
2: El Port de Maó es vesteix de festa. L'Ajuntament de Maó presenta Estiu al Port, cultura i tradició fins al 9 de setembre. Vespre d'art, enguany dedicat al record de Josep Begú. Cicle de música per sentir, el 10 de juliol, Leo Manso Ramer. El 31 de juliol, amb suc i sopes. Activitats per a tothom. Espectacle de cavalls, diversió infantil amb pinyeta pinyol, Menorca en dansa i l'espectacular Copa del Rei de Vaixells d'època. Cada dissabte a la nit, mercat de nit al port i la nit de música al moll d'autoritat portuària. Consulta el programa a ajmao.org. Ajuntament de Maó.
1: Si t'agrada navegar i anar per la mar, has de saber quin és l'estat de la mar. I per aquest motiu et recordem, per la costa nord de Menorca tindrem component est força 3 i anirà passant al llarg de la nit a sud. Tindrem, per tant, marejol. A la costa sud de Menorca també tenim component, però sud 3, força 3, i anirà canviant de component nord. Aquí també marejol. I al canal de Menorca tenim component est, força 3, anirà canviant de component sud al llarg de la jornada i, finalment, fins i tot farà un nou canvi a nord-oest, força 3 i ocasionalment 4. Però la situació també serà de marejol. Com sempre, aturem a una platja. Avui anem a Ponent, a la Cala Blanca, per exemple. 34 graus de temperatura és el que marca el termòmetre. I l'aigua, no pensis que està tan lluny, 29 graus de temperatura. L'índex de radiació solar està en 9, que és molt alt. Per tant, convé anar en compte, particularment a les hores centrals del dia, si és possible, no prenguis el sol en aquelles hores. I estem sota avisos, precisament, de temperatura alta. No només avui, també això continuarà en el dia de demà.
3: El sabor de Japón en el corazón de Menorca. Subarashi, el sushi club de Fornells. Mimo y frescura en cada pieza. Sushi recién hecho para llevar y disfrutar donde quieras. En casa, en la playa o bajo las estrellas. En calle del Rosario 4, cerca de la plaza de Fornells. Y en subarashifornells.com. Subarashi os desea, residentes y visitantes, unas magníficas fiestas de Fornells.
4: Nautic Center te ha ofrecido el estado de la mar.
5: En Menorca, el mar no es solo un lugar, es una forma de vida. En Nautic Center Menorca te ofrecemos todo lo que necesitas para disfrutar de la mejor navegación. Venta y alquiler de embarcaciones de las marcas más prestigiosas. Mantenimiento e invernaje, accesorios, recambios náuticos. Todo ello con un asesoramiento cercano y profesional. Contamos con más de 60 años de experiencia en la isla. Tú eliges el rumbo. Nosotros nos encargamos del resto. Nautic Center Menorca. Sea Lovers.